0: Las novitats der RTR.
1: In Svizzera duein umfrendas de violenza sexuale sovenir sustin de las assicuranzas d'accident. La NATO vuol investir 40 miliardes dollars en la defensiun de drones. De pli de quals temas de Laura dati os en las novitats de las duas. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Si warte noch al Conseil Federal duen en avenir totes las umfrendas de violenza sexuala survenir prestaziuns d'accident. En la consultaziun fronte questa proposta sin gran consentiment. B. La PPS refusa la facenta. In midada de la legge d'assicuranza d'accidents, due se girar che els dons de sanedat suenter violaziuns sexuales vingen surpigliats unita lateralement de l'assicuranza. La PLD, al Center UR als Verts, beneventa la midada de legge correspondenta. La PPS, per contra, refusa als Bosch Koschliazium speciale contra el System. La partida tema trenter auter de Picosts. In Svizzera serve la forsta las paias vinavant, mentant che las entradas dels top-codegnaders encrescides als ultims ons, en quelles de persones con paias basses se reducides, que mosse in recerche della Union Sindicala. La ragion sein las paias masaunes che stagneschen, malgrat che la productivitat crescia. Quest gudoins sein als ultims dies ons, sortot itz en il sats dels patruns e dels azionaris. Trenta las latainas detia vinavant ina gronda differenza. La mesedat de las donas udogna de manca 5 millifrancs al mais, ter ils omens sai quai en media 7 millifrancs. La midada del clima a las conchiglia quacca pudessan desequilibrar la populaziun dels pescs en il lai dels 400 tuns. A questa conclusiun vegn in rapport quin ca cumpraglia la populaziun dels pescs dels ultims diagions. En il lai vive al moment bain in a populaziun stabila, ai fer als ultims diagions sai però evni constata midades. Uscia e la populaziun de sorts can gugent el chaut crescida, quella de pescs che viven en la profunditat per conter e sasminuida. La NATO vuol investir als proxims 5 ons passa 40 miliardes dollars en la defensiun de drones, quei ha annuncià al segretari general de la NATO, Mark Rutte, a l'urte l'inscunter suprem en Turchia. Plinavant s'obligation ils aliats de formar 5 giadas uscheblers juldats per l'acziun de drones fin al 2027. Drones haien midà fundamentalmein el caràcter de la guerra moderna uscia Rutte. Elles seien davantades in factur decisivs nil cham de guerra. Quai vesin ins in Ucraina, al proxim Orient, però sin territori de la NATO. Con quai fai allusione alle violazioni del spazio d'aria e nel paese della NATO.
2: La meteo.
1: Il suo mesdì è domandato se vens su lei, ciò è là ai magari in cinz nivels. I vien puspe fitch, ciao, e la regione di cura dati oz fin 32 gradi e l'endia di notte fin 23.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scoprides. Musica non-stop.

Vischnanca Cimora, dad Antonia Sonder. Il tren porta davanti ils ons e cun els ils nosvils, ed els nem bec plecò. Il vent porta davanti il tren e cun els ils nos giovens, ed els na turnen bec ple. Il vent ed il tren turnen e portano tirs ils oters, ciom bec riesch's e penden.